0: Radio Xàtiva.
1: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
2: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
3: Xàtiva, comerç local pròxim amb ànima, és la campanya de promoció del comerç local impulsada per l'Ajuntament de Xàtiva. Este divendres 17 de juliol, en el carrer Porta Sant Francesc, en horari de 9:30 del matí a 1:30 del migdia, t'esperem amb una divertida activitat per a totes les edats, en la qual podràs guanyar xecs regal de 10 euros per a canviar en el comerç local. No t'ho perdes, t'esperem. Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç. Agència per al foment de la innovació comercial. Ajuntament de Xàtiva.
4: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
5: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslong 449 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
6: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Me loco!
7: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
8: ¿No será Tu Energía?
7: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
9: Xàtiva fue el inicio de nuestro camino. Ahora le llega el turno al Alcira. Cupra Miferauto llega al Alcira. Un nuevo espacio donde desafiar los límites de la automoción y descubrir la conducción del futuro. Ven a descubrirlo en Carrer Joanot Martorell 27. Únete a la tribu. Únete a la tribu Cupra Miferauto.
10: Radio Xàtiva Cadena Ser 94.6 FM.

0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
2: Jo promet que després parlem de futbol. Ho promet, per acabar el programa, futbol, mundial, selecció, etc, etc, etc. Però comencem per allò important. Saben vostès que en poc més d'una setmana, en poc més de 5 dies, dos persones van perdre la vida a Sumacàrcer, al riu Xúquer. Saben vostès que hem estat recapitulant testimonis les últimes hores, contant històries, donant antena a les parts involucrades, però ens faltava pràcticament la més important, l'Ajuntament de Sumacàrcer. 12:21 en directe en Ràdio Xàtiva. David Pons, alcalde, bon dia.
3: Bon dia.
2: Com està, en primer lloc?
3: Bé, pues estem, com diria aquell, no? Afectats per la situació, que ben bé s'escapa un poc de les mans en quant als mitjans que tenim així a la població, i sofrim moltíssim aquestes situacions que es desborden. I, desgraciadament, tots els anys tenim alguna d'elles, i esta vegada coincidir que en pocs dies, com bé deies abans, hem tingut dos. I així que estem afectats.
2: De quins mitjans disposen al poble, aleshores?
3: Nosaltres disposem de persones que informen als usuaris sobre les condicions del riu, que ens ajuden a gestionar un poc l'aparcament perquè la situació no se mos desborde. Dupliquem la plantilla de policia local per damunt de les nostres possibilitats econòmiques, i després per no comptar amb els mitjans que hem dedicat totes les setmanes a la neteja dels espais, que també ens supera dia a dia. I per tant és una situació que tots els anys ens supera.
2: En este cas, alcalde, i ahir ho comentàvem també a nivell autonòmic amb els nostres companys de Ràdio València, assignen unes competències que, com bé comenta, unes són de vostès com a ajuntament, altres són de la pròpia Confederació Hidrogràfica del Xúquer, del propi riu, altres són de la Generalitat, altres són de la Diputació. En definitiva, sabem que és un rebombori, no?, en este cas d'institucions i organismes. Però en este cas, vostès, per exemple, si no vaig errat, i si vaig errat em corregís, han tancat la platgeta, l'illa de l'Escoletja. Això sí que ho poden fer vostès, però en canvi vostès no poden posar socorristes. És una cosa així, no?
3: A veure, és que vaig a per davant perquè hem tingut que lamentar algunes declaracions d'entitats com pugui ser la Federació de Socorrisme de la Comunitat Valenciana, que si ben bé podrien aportar algo de llum o ajudar-nos a gestionar aquesta cosa, al final el que ha aportat és una mica de fum. I així caldria matisar alguns aspectes importants. Nosaltres tenim una àrea recreativa, val? Tenim una àrea recreativa, una zona de pícnic, que amb uns banys perquè la gent faci uns usos, unes taules, uns jocs infantils, i que sí, que ben bé està al costat del riu. Nosaltres no tenim una platja fluvial. No la tenim, i està difonguent-se aquesta informació. No tenim aquesta platja fluvial, i damunt se'ns acusa de no tindre aquesta vigilància, aquest socorrisme, perquè ja que cobrem una taxa que hauríem de tindre aquest servei. Quan la taxa ens ajuda a cobrir mínimament totes les despeses que tenim. Jo m'agradaria recordar, o tenir en present, que Sumacàrcer és un poble de 1.000 habitants. Que no se'ns pot comparar a la situació de les grans ciutats costaneres amb el socorrisme, com pugui ser Cullera, Gandia, Tavernes. No. Hi ha que saber molt bé, abans d'opinar, de quina és la situació de Sumacàrcer en aquest aspecte, i quines possibilitats tenim i quines no.
2: Però en aquest cas, alcalde, pregunte des de la màxima ignorància. Sí. Des de l'Ajuntament de Sumacàrcer no es pot demanar ajuda, per exemple, a altres organismes superiors per a, no sé, intentar evitar que passen aquestes coses?
3: Nosaltres ho fem tots els anys.
2: Ja.
3: Tots els anys demanem, tenim reunions. Tots els anys. L'última va ser en Antella, farà qüestió d'un mes. Es van reunir en delegació de govern, en la conselleria, en una junta de seguretat que se va fer en Antella.
2: I se senten recolzats en aquest sentit?
3: Els mitjans que tenim a Sumacàrcer, principalment, igual que passa en Antella, són els mitjans municipals. Al final, els que a nosaltres ens trasllada és que els mitjans són els que són, i en això hem de jugar. Pues, bueno, pues, nosaltres els mitjans, si nosaltres farem el mateix, pues, veuríem què passava. Nosaltres estem actuant sempre amb molt d'esforç per damunt de les nostres possibilitats. I aquesta situació es desborda. I socorristes preparats, i tornant al tema de socorristes.
2: Sí.
3: Nosaltres tenim un recorregut del riu que crec que està al voltant dels 8 quilòmetres de riu.
2: Sí.
3: Vosaltres mateixa, valoreu què podem fer ahí.
2: David, alcalde, en este cas, per confirmar a hores d'ara, 12 i 26 del 14 de juliol, la platja d'Ei a l'Escoreja està tancada després del que ha passat. Tenen previsió d'obrir-la pròximament o van a mantenir la tancadeta un temps?
3: De moment està tancada i nosaltres ja estem en un moment que també es vegin desbordats en la presa de decisions. Val? Perquè, clar, ara mateix tu podries dir, bueno, anem a obrir. Si demà passa alguna cosa, i també tindre en compte, vull dir, la persona que es va ofegar el dimecres passat no era usuària de l'illa de l'Esboleja, no estava en l'illa. Vull dir que l'illa, l'àrea recreativa de l'illa de l'Esboleja no és l'origen de tots els mals. És un tema de que la gent ha de ser conscient, sobretot, la gent, els usuaris del riu han de ser conscients que és un riu, que té un llit irregular, que té corrents irregulars, que la gent del poble tal vegada coneix el riu com és, però la gent que es visita, pues no. I tot això s'informa, està informat, està en els cartells, se diu, però la gent al final hi ha una responsabilitat pròpia individual de cadascú que també ha d'estar ahí i que hem de tenir presents de dir, bueno, pues, anem a respectar el respecte al riu i no confiar-nos. Val? I en això no vull dir que ningú hagi fet ninguna imprudència. Les desgràcies venen i passen i ja està. No estic acusant a ningú de res, però estic simplement informant i recalcant, insistint cada vegada que passa alguna cosa, de que el riu és perillós i que no es poden confiar.
2: No, és que precisament anava a acabar demanant-li això que acaba de fer, una crida a la responsabilitat, perquè demà ve una altra onada de calor, venen temperatures elevadíssimes, allà a la Vall de Càrcer van estar en avís roig per altes temperatures, és previsible que demà, i com tot l'estiu i com tots els anys passa, David, es torni a omplir Sumacàrcer i els pobles del voltant per a refrescar-se. Així que, insistís, si vol fer una última crida a la responsabilitat, tot i que ja l'acaba de fer.
3: Sí, és simplement això. Nosaltres som un poble obert i que volem que amb cert control la gent vingui a visitar-nos, de disfrutar. Entenem sempre, i ho diem, que tenim un paratge espectacular i que entenem que la gent vulgui a visitar-nos i disfrutar d'ell, però per favor demanem prudència, prudència i prudència. I coneixem, com diuen els nostres majors, coneixement.
2: Alcalde de Sumacàrcer, David Pons, li agraeix molt que hagi estat en l'Hoy por Hoy de Radio Xàtiva de la cadena SER i li envia una forta abraçada i molt d'ànim.
3: Moltes gràcies per interessar-vos.
1: Hoy por Hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
0: Sigue el Mundial en Radio Xàtiva, Cadena SER. Toda la actualidad, los partidos, las selecciones y todo lo que rodea al Mundial 2026 en la antena de la SER. Escúchanos en Radio Xàtiva, Cadena SER, en la app de la SER seleccionando Radio Xàtiva y en dispositivos Alexa diciendo Alexa, pon Radio Xàtiva. Con el patrocinio de Asisa Xàtiva y Clínica Dental Pilar García del Caño. Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
4: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
5: Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
6: Oye, ¿te has cambiado las gafas?
7: ¡Sí!
6: Me he comprado 2 gafas graduadas chulísimas por solo 146 euros. Las de pista con antirreflejante y ahora voy a recoger las de sol graduadas.
7: ¿Dos gafas por ese precio?
6: Sí, vente. Acompáñame a Óptica Vicente Sancho.
8: Este verano llévate unas gafas de vista y otras de sol por solo 146 euros. Óptica Vicente Sancho, en Alameda Jaime I de Xàtiva, junto a Joyería Sancho.
9: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Xàtiva y comarcas? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Xàtiva y escucha Radio Xàtiva desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
1: Hoy por hoy, Xàtiva y comarcas, con Jordi Company.

Les 12 i 32 minuts. Abans de passar a parlar d'altres coses, allò important. Avís roig per a demà a la comarca de la Ribera Alta. Taronjo a la comarca de la Costera i la Canal de Navarrés. Es poden superar els 42 graus. Diu la EMET que es tracta d'un perill extraordinari en quant a temperatures es refereix. Canal de Navarrés i Costera, taronjo. Ribera Alta, roig. Saben vostès, no vaig a tornar a incidir en això, que a les màximes pràcticament anem a arribar igualment als 42 o superar-los a Montesa que a Rafelguaraf. Però són umbrals diferents, almenys per ara, fins que la EMET no es faci l'ànim de canviar una miqueta els umbrals depenent de les zones, doncs va a continuar sent així. No només va a ser protagonista la temperatura, sinó que s'activa també l'avís roig per possibles fenòmens de tempestes seques, amb el consegüent risc que això porta per als incendis forestals, ratxes molt fortes de vent de curta durada i allò que es coneixen com a reventons tèrmics. Tot això pot ocórrer demà, així a casa nostra. Tant de bo no ocorre res, però facin el favor d'anar en compte i de seguir informant-se a través de la ràdio, perquè nosaltres, tant així com a les nostres xarxes socials, com a la nostra web, els contarem què és el que passa, què és el que ocorre i quines són les mesures que s'emprendran per als nostres municipis front a esta ja tercera onada de calor. Perill per altes temperatures, per tempestes seques i per reventons tèrmics demà a la Costera, a la Canal de Navarrés i a la Ribera Alta. 34 graus ara mateixa en el centre de la ciutat. Informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I.

0: han querido aportar su parte. Te agradezco mucho que estés, como siempre, en Radio Iniciativa, en la cadena SER, en la antena de vuestra radio. Un abrazo muy fuerte, Mar. Cuídate.
1: Igualmente, gracias, Jordi.
0: Adiós.
2: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
0: I seguim buscant reaccions a esta notícia, en este cas una altra de les reaccions que havíem de tindre en este especial que estem fent, en este bloc especial que estem fent, és la de les persones que hi treballen i treballaran en eixos, en eixe aspecte, en eixos àmbits, en eixa recuperació de les competències, en eixe cinquè jutjat de la ciutat de Xàtiva, en definitiva totes les persones relacionades amb l'advocacia d'este partit judicial. Ens acompanya Javier Genís, que com dic és advocat del partit judicial de Xàtiva. Javier, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. A veure, òbviament que consta ja per davant que no eres el representant de tot i totes els advocats de Xàtiva ni el partit judicial, faltaria, però sí que, per dir-ho d'alguna manera i així off the record, eres una miqueta el nostre advocat de confiança d'agenda, de dir hola Javi, a veure què penses d'això. Així que la primera pregunta és molt senzilla. Quin és l'ambient que respira d'esta notícia en el vostre món, vosaltres que s'heu manifestat també des de primera hora i que tantes vegades hem parlat sobre això?
3: Sí, Jordi, efectivament, hi ha una sensació de progrés i d'aconseguir objectius, d'acord? Mm. Ha sigut una lluita de molts anys, quasi 4 anys, i efectivament a nivell institucional, l'ICAP, que és l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, conjuntament amb els delegats del Partit Judicial de Xàtiva, més els companys, com puc ser jo, per exemple, no? Hem pogut fer una tasca molt intensa per a poder exigir i reclamar que les competències en matèria de violència de gènere tornaren al Partit Judicial de Xàtiva, especialment per les víctimes i també per la resta d'operadors jurídics, serveis socials, etc., que també tenen ús i fan pues la gestions endavant d'un juzgat de violència de gènere.
0: Perquè això ho hem parlat la setmana passada, en com afecta en l'àmbit, per descomptat, polític, ho acaben de parlar en com afecta en l'àmbit personal, amb víctimes, però en l'àmbit vostre, en l'àmbit més judicial, més de dret, més d'advocacia, què implica verdaderament esta tornada de competències?
3: Implica un servei públic eficient. Vull dir, l'administració té dos principis bàsics, que és l'eficiència i l'eficàcia. L'eficàcia és arribar a la meta i l'eficiència és arribar a la meta utilitzant els recursos menys possibles, d'acord? Per això considerem que els principis de l'administració pública es complissin. Vull dir, un servei públic de qualitat, eficient i eficaç. Mm. Ara bé, tota la intrahistòria implica des d'evitar desplaçaments de víctimes en taxis, que com tot en la vida poden funcionar bé o mal, però és un servei pues, que costa gestionar i que era una situació un poc
0: incòmoda
3: sí, per a les víctimes. També la de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, que tenien que desplaçar les seves patrulles fins allí. Sí. Tenint en compte que la ciutat de Xàtiva compta amb molts recursos, especialment pues, centre de la dona, casa de les dones, oficina de les víctimes, etc., tindre un juzgat en Alzira no era coherent. I hi ha una cosa que no fa falta ser advocat ni professional de la professió, que és el sentit comú. És el sentit comú que Xàtiva, que ja ho tenia, ho recuperarà. I gràcies a la lluita, l'alarma social creada per serveis socials, operadors jurídics, també pues, molta pressió de la ciutadania per a poder aconseguir premsa, moltes reivindicacions, les manifestacions del 25 de novembre, sempre també s'ha tingut present i s'expecte. Per això considerem de que per fi s'ha considerat i s'ha pogut tindre de nou una cosa que mai se tindria que haver perdut, però per fortuna la política és com és i ara estem en un moment de poder celebrar-ho i gestionar-ho. I això seria la impressió que tenim respecte al que és l'advocacia. I que tot siga més pràctic. És que Xàtiva és una gran ciutat amb molts recursos per a poder fer efectiva aquesta situació.
0: Per tant, digues, Javier.
3: No, i una última cosa també molt significativa és que el juzgat de violència d'Alzira no funcionava els 365 dies l'any. Vull dir, hi havia víctimes que anaven al juzgat de guàrdia en Xàtiva els caps de setmana festius i després si n'hi havia la causa al juzgat de violència, què passa? Que potser un ordre de protecció se dictava en Xàtiva i entre setmanes se dictava en Alzira. Vull dir que n'hi havia una dualitat de víctimes. Per això que n'hi ha que unificar i reintegrar a les víctimes en aquest aspecte. Vull dir també que respecte a lo que és la situació de la secció de violència del Tribunal d'Instància d'Alzira, la plaça número 1, que és l'antic juzgat de violència, perquè ara tenim una nova nomenclatura, també voldria fer un reconeixement també als funcionaris que també han dedicat, perquè dur 3 partits judicials en un juzgat és una tasca molt greu. I a banda, després del 3 d'octubre, que entrava en vigor la nova normativa respecte als delictes contra la llibertat sexual i la tracta dels éssers humans, és a dir, s'incluïn també a banda agressions sexuals, per exemple, pues, vulguis o no, el volum de treball ha sigut molt difícil, molt intens, i s'ha pogut treure. El que passa que, si no arriba a tornar a Xàtiva la nova secció de violència, col·lapsaria aquest juzgat. Vull dir, és una cosa que també, per donar un servei públic de qualitat, ve molt bé que tinguem de nou aquest juzgat.
0: Doncs això és el titular, en este cas, de Javier Genís, advocat del Partit Judicial de Xàtiva, que s'ha passat per nostre Hoy por Hoy. I Javier, per acabar, ja que estem parlant i posant el focus en les víctimes, que és on hi ha que posar el focus, deixa'm que recordem, si vols, conjuntament, que el 016 és un telèfon gratuït per a tots els casos de violència de gènere en este sentit, i que no s'ha de tindre por, Javier, ni a la denúncia ni a res relacionat amb allò, perquè vosaltres sou uns grans professionals que acompanyeu, més enllà de la professionalitat, també amb la part humana a les víctimes.
3: Efectivament, fem una tasca també processal, però també psicològica i humana, perquè al final no deixem de treballar en persones. No estem treballant en una sèrie de ferramentes com pot ser un rajol, no? Estem treballant en persones amb problemes molt greus. I respecte al tema de la por, efectivament és una qüestió de treball, de procés, a nivell psicològic, i que les víctimes tenen que denunciar quan tinguin la suficient capacitat emocional i també personal de poder dur endavant això, perquè no és fàcil. I prendre una decisió és molt valenta, però tampoc és impossible. Per això que cada cas és un món, n'hi ha que intentar sempre estar del costat de les víctimes, i efectivament hi ha moltes víctimes que tenen un final molt negatiu i mai han denunciat. Vull dir que també és molt important, no només que les víctimes prenguin la decisió, sinó que les persones que estan al seu voltant, familiars, amics, veïnat, companys de feina, tots puguen, en la mesura del possible, acompanyar a les víctimes en el procés previ a presentar una denúncia i, per supost, el procés posterior a la mateixa.
0: Javier Genís, t'agraeix molt que hagis estat en la SER. Una abraçada.
3: Molt bé. Moltes gràcies, Jordi, a vosaltres, i fins una altra.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Planifica a lo grande. Itinerarios a medida, mejores temporadas, visados y seguros, reservas confirmadas y asistencia 24/7. Con Tiaki Viajes, tu gran viaje empieza antes de despegar.
2: En Tiaki Viajes transformamos tus sueños en realidad y os acompañamos desde la planificación hasta la vuelta. Entra en tiakiviajes.com o ven a Pasache del Hostal del Lleó 5 de Xàtiva. Déjate querer como te mereces.
3: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
4: Llegan los Marcos Days a Nissan Marcos Automoción. Del 15 al 17 de julio, llévate tu nuevo Nissan con ahorros brutales de hasta 8.900 euros y un cupón extra de 500 euros de regalo. Solo 3 días únicos. Nissan Marcos Automoción. Acércate a nuestra sede en Pista de Silla.
5: Sigue el Mundial en Radio Xàtiva Cadena Ser. Toda la actualidad, los partidos, las selecciones y todo lo que rodea al Mundial 2026 en la antena de la Ser. Escúchanos en Radio Xàtiva Cadena Ser, en la app de la Ser seleccionando Radio Xàtiva y en dispositivos Alexa diciendo: Alexa, pon Radio Xàtiva. Con el patrocinio de Asisa Xàtiva y Clínica Dental Pilar García del Caño.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
6: I em resta ara quan falten 8 minuts per a acabar esta primera part del programa amb Carla Benavent. Hola, Carla, què tal, com estàs?
7: Hola, què tal?
6: Per a fer el repàs d'actualitat de la...
7: Estàs
6: fent molt de ruïdo.
7: Perdón.
6: Repàs de l'actualitat d'este dimarts 14 de juliol. Que ve carregadet.
7: Sí, ve molt carregat, però com no, l'informatiu d'avui està protagonitzat principalment per aquestes declaracions de David Pons, alcalde de Sumacàrcer, per aquesta tragèdia d'estos últims dies. Però bueno, si ens centrem en l'actualitat, que no sols les desgràcies, i com sempre, comencem a Xàtiva, tenim canvi de presidència al Rotary Club, que ho has nomenat tu este matí, Pepe Ibáñez ha cedit el testimoni a Loreto Albinyana, que des d'aquest mes es posa al capdavant de l'entitat. I bueno, continuem, perquè a Llacnou en Fenollet estan preparant la Casa de la Cultura, que serà on començarà el pròxim curs l'alumnat mentre duran les obres d'ampliació del col·legi.
6: Correcte, sí. Això durarà un temps, eh? No serà qüestió de 2 dies, però bueno, ja per lo menos estan avançant-se una miqueta. Mm.
7: I una bona notícia és que és a Càrcer, on estan d'enhorabona, la seva col·lecció museogràfica ja forma part de la xarxa de museus i col·leccions museogràfiques de la Comunitat Valenciana, i bueno, és un reconeixement que porta molta feina, de molts anys, i sobretot per a conservar i donar a conèixer el patrimoni del municipi. També, si teniu menuts a casa, pareu atenció perquè ja estan obertes les inscripcions de la tercera manera infantil d'Antella. Serà el 26 de juliol, falta 2 setmanetes,
6: sí.
7: I bueno, els participants entre 6 i 14 anys podran reviure aquesta tradicional baixada pel Xúquer damunt de trocs,
6: això,
7: com feien antigament els Mairos.
6: Molt
7: això sí,
6: xulo, molt
7: serà
6: xulo.
7: Imprescindible saber nadar, eh?
6: Sí, sí, i més encara conforme està el tema. O sigui, aquí sí.
7: Bueno, a Castelló, més coses de piscinetes és que este estiu també hi ha espai per a la lectura. Torna a la bibliopiscina, jo això no ho havia escoltat mai i m'encanta. És una iniciativa que permet agafar llibres i revistes a la piscina municipal perquè, bueno, llegir també forma part de les vacances i si pots fer-ho dins la piscina, millor.
6: Mentre no se te banya el llibre.
7: Sí, exactament. N'hi ha que tindre cuidado.
6: Va haver una època, buah, el que vaig a dir és un poc de senyor major, però va haver una època en què, és que ara ja no s'estila, però que se feien llibres aquàtics.
7: Ah, que això és com lo del uno que és aquàtic, no? Sí. Que se pot banyar.
6: Sí, eren una editorial que es feia de bolsillo i els feia aquàtics. Jo encara en tinc en casa 3 o 4.
7: Per què no ho fan?
6: Pues no ho sé, però anem a reclamar-ho ara mateix. Volem llibres aquàtics.
7: Tal qual, si algú té ganes de fer coses noves. Bueno, més coses. La Font de la Figuera ja té la imatge de les festes patronals del 2026, que són Maria Amparo García Pérez, que ha sigut la guanyadora del concurs de la portada del programa, i Andreu López Soriano, que signarà el cartell de la dansa, així que enhorabona als dos. I bueno, continuem parlant de Castelló, perquè esta setmana la música serà el gran protagonista. El dimecres actuarà un prestigiós cor alemany i el dissabte també la Societat Musical Lira Castellonera participarà en el Certamen Internacional de Bandes de la ciutat de la música Ciutat de València. Així que molta sort. I acabem amb Agna, on continuem menys orgullosos del jove trompetista Alonso després d'aconseguir en quart lloc en un important concurs internacional celebrat a Estònia. Pocs dies després, també s'ha proclamat vencedor del certamen Summa Cum Laude de Viena. O sigui, aquest xic poden estar molt orgullosos de part d'Agna.
6: I tant.
7: Així que, bé, és un nou èxit que porta el nom d'Agna per escenaris més importants d'Europa. Jo no sé què passa, però entre el de Disneyland. Ara estem...
6: Que estem
7: Estònia,
6: de músics de banda. Hi ha una altra cosa d'Enguera que també vam dir ahir, d'un concert de ja cara al 20 d'agost, que el recordarem, per descomptat. Però,
7: exactament.
6: Sí, bueno, és que som terra de músics i això s'ha de...
7: S'ha de notar.
6: Com s'ha de notar també que som un servici públic i hem de recordar que continua a aquestes hores, en teoria falten 5 minuts, per a que acabe un tall d'aigua en bona part dels carrers de Xàtiva. No, vaig a tornar-los a dir tots, perquè
7: carrers,
6: són molts, són moltíssims. Este matí jo dic que vaig a fer tot el matinal només de dir carrers. I l'altra cosa de funció pública és recordar-los que a esta hora Renfe diu que tot va bé.
7: Que raro.
6: Que tot va bé, la DGT també diu que tot va bé, que hi ha les obres en el port de Càrcer, això sí, per les nits, però bueno, tot bastant tranquil.
7: Ahir van tindre un sustet de l'incendi, però todo bien. O sea que, escolta, vale la pena no dir res.
6: Anava a dir-te, no digues res, però mira, vaig a mutejar-te el micro, ja no pots parar. Ah, ja no... Vinga, farmàcies de guàrdia, Carla.
7: Iniciativa la de Rosa Flor en la plaça Vicent Andrés Estellers, en la costa la de Llaudes Valera en Canals, i la de Rodríguez Benito en Moixent. En la Canal de Navarra és la de Agna, i en la Ribera Alta la de Mínguez Esteban en Castelló i la de Gavarda.
6: Avui no tens ventana, eh?
7: Avui no tinc ventana. Mira que ja m'havia fet il·lusió ahir de ja comença la meva època ja de avui, jo a Espanya.
6: T'agrada la cançó del Dai Dai, eixe?
7: Jo, ja, que és que tu, quan tu no estàs, jo li la vaig posar a Fèlix i dic, a veure, jo és que sóc molt de Shakira, m'agrada.
6: És que t'ho dic per això.
7: El Dai Dai està guai, però és que jo sóc del Waka Waka.
6: Eres del Waka Waka?
7: Sí, tio. O sea, Waka... Sí, la tens perquè jo li la vaig posar a Fèlix.
6: Anava a posar-te en una altra. De fet, estava sonant una altra de Sidoní, que venen este cap de setmana. Però clar, si canta la reina, pues...
7: És que és un tema.
6: Però si no canta, no?
7: Sí, espera't.
6: Shakira, on estàs? Shakira!
7: Guaca!
6: Ahí está. No, encara no ha arribat. Shakira! Ahí está. Ara ens hem el guaca,
7: claro,
6: guaca.
7: Tu pensa que quan va ser esta cançó, jo no sé els que tindria. Com va ser? 2010? No, 2000...
6: A més, cada 4 anys estem en...
7: Però este ja fa temps, eh? Que, o sea, jo vaig fer la meua... Com es diu? L'audició esta de fi de curs del cole...
6: Oh!
7: En esta cançó. O sea, esta cançó té molt... O igual estic jo confundida, eh?
6: No. This Time for Africa, cançó de Shakira, de l'any 2010.
7: Veus? Uah, com ho ha acertat! 2010. En 2010 jo no havia pres la comunió.
6: I ja està aquí el programa. Carla Benavent, t'escoltem a tu i a Aitana. Que Aitana tampoc havia pres la comunió. No, Aitana no havia, crec que ni nascut.
7: Però sí, home, claro, sí, que jo em porté
6: Un any o dos
7: en Aitana.
6: No, si no tindria 7 anys.
7: No,
6: vale, no. Bueno, pues això,
7: confusió.
6: Aitana i tu, confusió, inventa la confusió.
7: Sí.
6: Ens n'anem amb el Waka Waka. 2:17, hora 14, Xàtiva i Comarques, i avui es descansa de la ventana perquè, òbviament, s'ha de veure el futbol. Gràcies, Carla.
7: Adéu.
6: Adéu.

0: Ale, va, que anem acabant el programa d'este dimarts. Bueno, encara es queda el futbol, per descomptat. El futbol per a posar la cirereta al pastís. Però a aquestes hores, jo no sé vostès, però jo el que tinc és fam. La vam avançar ahir al nostre matinal. El restaurant El Poble Gastroburger de Canals s'ha proclamat campió d'una nova edició de la Smash de Champions Burger en València. L'establiment ha aconseguit el primer premi gràcies als vots del públic durant l'esdeveniment que s'ha celebrat en Mestalla. Jo sé que molts de vostès que m'escolten hauran anat, molts de vosaltres, i sens dubte, doncs, és un motiu per a celebrar i és un motiu més que suficient per a saludar a Josebi, que per cert ja feia temps que no el saludàvem. Josebi, des del Poble Gastroburger, hola.
1: Bon dia, Jordi.
0: Com estàs? Com estem?
1: Bé, bé, molt contents, la veritat.
0: Sí, no? Motius per estar-ne en teniu. Conta'ns una miqueta, en primer lloc, què significa per a vosaltres proclamar-vos campions, a més amb el boig del públic, que jo crec que és el més important.
1: Sí, bueno, pues al final estem molt contents per el premi, és un motiu més que suficient per a celebrar i la satisfacció, pues, de tot el treball que hi ha darrere de no sols fer una hamburguesa, sinó el tema material, visual, l'expectació, la food truck, el decorat, tot. Tenim un equip darrere de moltes persones que, bueno, dia a dia lluitem per a que això millore i cada vegada, pues, escalar poquet a poquet.
0: Quant de temps portàveu preparant eixa hamburguesa concreta que ara em contaràs com es diu i quins ingredients té?
1: Pues esta hamburguesa la duguem en gira ja des de farà un parell de mesos. Estem de ruta per tota Espanya.
0: Sí.
1: I res, ja portem unes quantes ciutats darrere d'ella i peleant i venent. La veritat que amb molt bona acceptació, però bueno, hem arribat a casa i la veritat que la gent ha contestat molt bé i estem molt contents.
0: Què millor que guanyar en casa, no, Josebi?
1: Sí, sí, la veritat que ja ens tocava aquell dia a nosaltres, ja ens tocava.
0: I a més en el Mestalla, que jo no sé si tu eres molt futbolero i del València, però i això ja
1: sí,
0: seria...
1: Sí,
0: sí, no? Buah, pues imagina.
1: La veritat que és especial. En millor casa no podíem haver caigut.
0: Que bé, Josebi, com és esta hamburguesa? Com li diuen? Quins ingredients té? Ah, i que conste que jo no vaig a quedar-me sense provar-la. Avui te ho perdone perquè estàs de viatge, ho has dit, per tota Espanya. Però a la pròxima vens així a l'estudi i la portes que jo la vull tastar, eh?
1: Sense problema. No em patis.
0: Quina és?
1: Vale, pues la burger es diu Sugar Mami, vale? I consisteix en un pan brioche, amb un pulled pork, mermelada de bacon, una mayo bacon que preparem nosaltres i... Y un crujiente de bacon que tiren per damunt del pa y per dins.
0: Buah.
1: A banda de la carne de vaca rubia gallega y el formatge.
0: Quina barbaritat. La

0: en cuanto a, pues, todo, a nivel visual, llama molt, més en aquests tipus d'events que només entres tens com 25 hamburgues i tens que elegir una.
1: Ja,
0: quina elegir
1: clar.
0: És important també despuntar en algo i, bueno, creguem que hem creat una hamburguesa que estèticament està molt bé, però sobretot a nivell de gust i la gent quan la prova pues, ens felicita i ens diu que res, que no era bueno, que està molt bon.
1: Estem en el millor moment i esteu en el millor moment de les hamburgueses així a casa nostra, Josebi?
0: Podríem dir, la veritat que portem ja uns anys que per sort estem tenint bons resultats i gràcies a Déu, pues, bueno, també anem renovant-nos i com ja t'he dit, amb molt de treball. Però sí que és de veres que el reconeixement este era un reconeixement que ens faltava agafar, que encara no teníem i que, bueno, per fi ha arribat.
1: I ara què? Perquè sé que vas en ruta, dius que aneu per tota Espanya. Què esteu pensant? Quins són els pròxims esdeveniments, reptes, dates?
0: Pues ara, de moment, anem a seguir en la gira de la Champions Burger i el nostre objectiu ara mateix és campionat d'Europa, que se celebrarà en novembre. Encara no tenim la ciutat definida, però el nostre objectiu és classificar-nos per al campionat d'Espanya i després el campionat d'Europa.
1: Amb la mateixa hamburguesa o amb altres, que ja esteu preparats?
0: Amb esta. Anem en esta hasta el final, ja.
1: Molt bé, molt bé. Doncs seguirem parlant perquè de segur, i això no és un spoiler, és una realitat, tingueu moltes paperetes per a seguir cultivant premis i això també són, egoístament per a mi, més oportunitats per a que vingués a l'estudi i provar jo l'hamburguesa. Josebi, des de el poble gastroburger de Canals, ara farò bromes, el que n'hi ha que fer és anar al restaurant i tastar-les. Quin horari teniu?
0: M'haurim de dimecres a diumenge, amb l'excepció d'avui que juga a Espanya i anem a obrir i en motiu de celebració també pues, anem a fer la burger guanyadora de Mestalla.
1: Ole!
0: Que avui des de les 7 de l'espera fins a les 12 de la nit estarem servint l'hamburguesa i això també en el local.
1: Que bé, que ahir en Canals 8 teniu també pantalla gegant per a veure el futbol. Ara ho contarem. Josebi, gràcies per estar en la SER una vegada més. Molts ànims per al que queda de gira. De segur que va molt bé. Seguim parlant. Una forta abraçada.
0: Moltes gràcies, Jordi.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu.

0: els 42 graus a la comarca de la Ribera Alta, taronges a la comarca de la Costera i també a la comarca de la Canal de Navarrés. Significa això que així a Vallà no s'arriba als 46 graus? No, no significa això, simplement sabem que són diferents àrees que es medeixen, es mesuren per paràmetres diferents. Siga com siga, demà va ser una jornada de molta calor i és per això que tant l'Agència Estatal de Meteorologia ha decretat avisos com la Generalitat Valenciana també ha decretat alertes taronges i roges. És un dia, segons l'AMT en la Comunitat Valenciana, que s'espera molt, molt advers. Ja no tant, o ja no sols, per la calor intensa i generalitzada, sinó perquè es pretén, bueno, es pretén no, es preveu, millor dit, que hi hagin fenòmens com tempestes seques, amb el corresponent risc que això implica per als incendis forestals. No està encara el previfoc a la 1:42 per a demà, però puguem suposar que serà risc extrem d'incendis forestals, amb reventons tèrmics i amb ratxes molt fortes de vents de curta durada. Així que no només demà la calor serà protagonista, sinó també altres fenòmens per als que n'hi ha que tindre molta cura. Com era això de el gat banyat amb... No, gat escaldat amb aigua gelat té prou? Doncs això, amb compte i precaució. 1:42, Lluís Francesc, bona vesprada.
1: Hola, company, bona vesprada. Esperemos que se mantenga el tiempo marcado por la estabilidad atmosférica en la mayor parte de la península. Además, tenemos una dana en el Atlántico enviando aire cálido y calima del norte de África, principalmente a la mitad de este peninsular. Hemos de indicar que de cara a los próximos días se van a venir marcado por temperaturas muy altas y el miércoles podríamos superar los 40 grados. Este martes, termómetros que podrían alcanzar los 38 grados aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Hay avisos por altas temperaturas. Los cielos van a estar poco nubosos, con calima creciente y con vientos variables. El miércoles el riesgo ya es importante, aviso naranja, temperaturas que podrían superar los 40 grados fácilmente en una jornada muy calurosa y bascosa, con cielos que verán paso de intervalos de nubosidad.
0: Aviso naranja en la costera, gracias Lluís, y la Canal, aviso rojo en la Ribera Alta. Lo contaremos aquí, en Radio Xàtiva.
2: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
3: Sigue el Mundial en Radio Xàtiva, Cadena SER. Toda la actualidad, los partidos, las selecciones y todo lo que rodea al Mundial 2026 en la antena de la SER. Escúchanos en Radio Xàtiva, Cadena SER, en la app de la SER seleccionando Radio Xàtiva y en dispositivos Alexa diciendo Alexa, pon Radio Xàtiva. Con el patrocinio de Asisa Xàtiva y Clínica Dental Pilar García del Caño.
4: Innovación, diseño deportivo, tecnología de vanguardia. Descubre el BMW Serie 1 con paquetes M Sport Design con condiciones especiales durante el mes de julio en tu concesionario Benigar. Ven a nuestras instalaciones y consulta todas las ventajas exclusivas. Te esperamos en Benigar, concesionario oficial BMW en Gandía, Gran Vía del Castel de Bailén 7, Gandía.
2: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.

0: per a parlar del Mundial. Sens dubte, avui és un dia molt especial amb eixes semifinals, amb eixes semifinal contra França. Portem contant-ho tot el matí a l'antena de la SER, i així, per cert, esta vesprada a partir de les 7, Carrusel amb Garrido i tot l'equip des dels Estats Units per a contar-los en directe eixe partit contra els nostres veïns. Molta expectació i moltes ganes i il·lusions està generant este pas a semifinals, segona vegada en la història de la selecció espanyola de futbol que s'aconseguís. I això també, per descomptat, aquestes expectatives doncs es porten també a les nostres comarques. Són un muntó els municipis, ho contava este matí en el matinal, que van a tindre pantalles gegants, que van a tindre projectors, etc, etc. Ara que estàvem parlant de l'hamburguesa de Canals, en Canals, per exemple, va muntar-se una festa per a veure el futbol al camp de futbol municipal Quatre Camins, al Genovés, al Parc José Luis López, a la Pobla Llarga, la seva casa de la joventut també es projectarà el partit, Carcaixent de Plaça Major, Rafael Guaraf i tots els nous als seus respectius bars, aquest al Saló d'Actes de l'Ajuntament, al Estubeny també, a Sellent, a la Casa de la Cultura, a Cerdà, a l'Antic Bar, en definitiva, a tots els municipis pràcticament va realitzar-se alguna projecció especial. I diran vostès, molt bé lo dels pobles, i sobretot ho diran els dels pobles, però els que siguen d'iniciativa diran, i a iniciativa què? Doncs a iniciativa també, sobretot especialment en falles i en clubs. Aitana Francesc, bona vesprada.
1: Hola Jordi,
0: bona vesprada. On estàs?
1: Pues mira, com has dit, esta nit podem veure el partit en obert, en la tele, en televisió espanyola, però n'hi ha en moltes pobles de les nostres comarques, pues han decidit veure-lo en companyia.
0: Que sempre és
1: molts,
0: millor.
1: Molts, ja s'has comentat, i els altres, que en xativa pues, no mos podien quedar darrere, tens pa triar on vulguis.
0: A veure, va, dícem-me el llista.
1: Podem anar al Club de Camp de Bisquert. Mhm. Després podem anar a la falla Murta Maravall, a la falla de la plaça del Mercat, a la falla del Raval, la falla ferroviària, falla Buma Saifa, vull dir...
0: Sí, quasi tot falles, no?
1: Podem triar on anar, sí, les falles.
0: I tu on estàs?
1: I de falles, jo me n'he vingut al casal de la falla Murta Maravall, on en unes horetes pues, van a començar ja a preparar els preparatius d'esta nit.
0: Que en ningun cas, quasi... en ningun cas és la teva falla, no, Ita, no?
1: No,
0: ah, no, vale,
1: en ningún caso.
0: Vale,
1: en ningún caso. Ya, ya.
0: Vale, pues amor, aquí estoy por ahí.
1: Detallets d'esta nit, estic així en Laura Carreres, que és membre de la Junta Gestora de la meva comissió.
2: Hola, bona vesprada.
0: Hola, Laura.
1: Bueno, Laura, esta nit, què anem a fer així al casal de la Falla de la Murta?
2: Bueno, pues esta nit a les 9 tornarem a obrir el casal per a seguir el partit, ja que juga Espanya contra França, com heu dit. Nosaltres tenim un casal que té dos plantes i en la planta de baix, que la tinguem insonoritzada, hem ficat un projector per a que la gent puga vindre a veure el partit en una pantalla gran. També hem preparat unes tauletes i unes caires per a que tots estiguin còmodes.
1: I Laura, com va sorgir la idea d'organitzar les retransmissions dels partits del Mundial?
2: Pues la idea va eixir perquè nosaltres ja ens ajuntàvem a veure els partits, el que era la junta i els amics, i vam pensar que estaria bé obrir el casal per a que poguera vindre més gent. Tenim un espai prou gran i ens va aparèixer una bona idea per a fer una activitat diferent. Entonces, a més, també creguem que és una manera de fer més germanor, no només entre pues, la comissió, sinó també pues, en la gent de Xàtiva. Encara que els partits d'Espanya es poden veure en la tele, com ha dit Aitana, de forma gratuïta, a lo millor no és el mateix veure-los en una pantalla gran, o també pot ser, jo que sé, que hi hagi gent que no té a lo millor un lloc on reunir-se per a seguir el partit, i pues, nosaltres hem volgut pues, obrir el casal per a que qualsevol persona pues, vulgui vindre.
1: I porteu fent això durant tot el Mundial?
2: Sí, cada vegada que ha jugat Espanya hem obert el casal. Al principi pues, era això, una prova, per a veure si funcionava, però com ha tingut bona resposta pues, hem continuat fent-ho.
1: O sigui, que ha funcionat. Quin diries tu que és el partit que més gent ha vingut a ser al casal de la Murta a veure Espanya o altres partits del Mundial s'ha obert?
2: Jo diria que inclús el divendres passat contra Bèlgica, ja que pues, al final era un partit prou important, perquè ens jugàvem passar a la següent fase i això pues, animava més gent a vindre i a veure-ho. I entonces la planta de baix estava pues, pràcticament plena, la veritat.
0: Guai.
1: I bueno, sí. Algo que... Dime, Jordi.
0: No, que és que jo pense, ja saps que jo no sóc especialment futbolero, però jo pense que els partits del Mundial tenen alguna cosa especial. Precisament també aquest ambient que esteu contant des d'allí. Coincidís ella amb mi, amb això? No sé. Tu també coincidís?
1: Que si jo sí, que si coincidís és que els partits del Mundial de futbol tenen com un ambient especial. Es nota així un ambient especial de ganes de futbol.
2: Sí, es nota un ambient, al principi tens, perquè no sabem mai si anem a marcar o què, però al final és un ambient de germanor, d'estar tots units, de buscar posició gol, que tots celebrem. Al final és un ambient bonic i vam buscar esta iniciativa per a poder aportar això a la gent del barri també, que s'apuntarà i que vivirà pues, lo especial en nosaltres també.
1: I per als oients que s'estan escoltant, a lo millor poden pensar que si és sol és exclusivament per a Fallers, perquè és un casal de Fallers, o si pot vindre tot el món que vulgui passar-se per ací pel casal de la Murta i els altres casals que ja hem comentat que també van a obrir, si és exclusivament per a Fallers o també pot vindre gent del barri.
2: No, és per a qualsevol persona, no és exclusivament per als fallers. No fa falta ser ni fallero ni conèixer a ningú de la comissió. De fet, una de les idees era pràcticament això, obrir el casal per a que qualsevol persona que passara inclús per ací poguera vindre i seguir el partit.
0: Que guai.
1: Sí, dime, Jordi.
0: No, acaba, i tant.
1: Ah, vale. Que sí, havíeu notat que havia vingut molta gent que no era de la comissió i arrel de que ha vingut al futbol i ha agradat l'ambient del futbol, de la comissió, s'ha sentit a gust, també s'ha apuntat algú a la falla?
2: A veure, la veritat que al principi esperàvem ser des de sempre i ens juntàvem, doncs, a lo millor nosaltres i algun altre grup d'amics. De moment encara no hem tingut ninguna nova incorporació, però esperem que esto siga també una activitat que resulte en això, òbviament. Al final també vull compartir el nostre casal amb més gent i que, claro, molta més gent s'apunta al casal de la Murta.
0: Que bé.
1: I esta nit? S'espera molta gent esta nit?
2: Jo crec que avui, això, al ser decisiu aquest partit, perquè al final es durà la final, crec que és un partit important i que la gent sí que s'animarà a vindre. Home, això esperem.
0: Un resultat, vinga, va, que diga un resultat, Aitana. Estic jo així ja clavant cullera. Resultat, quiniela, va.
1: Te pregunta, Jordi, resultat. Què creus tu que esta nit farem?
2: Jo, el passat, ja vaig dir 2-1 i vaig acertar. Este, espere que 2-1 també, o inclús 3-1.
0: Ojo, 3-1.
2: Guanyen nosaltres, òbviament.
0: Vale, clar, sí, està clar. Doncs, Aitana, tu?
1: Jo crec que esta nit anem a passar-ho mal. Jo crec que anem a passar-ho mal, però anem a guanyar 0-1.
0: Vale, pues ja està.
1: Jo crec que sí.
0: Jo crec que te compro l'argument. Aitana, tu aniràs a la teva falla?
1: Jo baixaré, sí, esta nit. A partir de les 8:30 o les 8 estarem ja per ací.
0: Molt bé, doncs a veure si... Sí, bueno, després quan vingues te conté una cosa, una idea que se m'ha acabat de córrer, vale? Gràcies, Aitana, vale. I gràcies també a la gent de Murta.
1: Gràcies.
0: Adéu.
2: Moltes gràcies, adéu.

Doncs com no pot ser d'altra manera, havien d'acabar amb futbol. A partir de les 7, recorden, així, a un millor que en la cadena SER per escoltar eixes semifinals d'Espanya afronta França amb Garrido i tot l'equip a Carrusel Mundial des de les 7 de la vesprada, val? Apunten-se-ho. I si tenen l'aplicació de la SER, molt senzill. I si no, en la ràdio 94.6. I si no, en la web, on siga. Però escolten la ràdio.

Triomfem amb la fúmiga. Recorden, demà a aquestes mateixes hores estarem acabant una entrevista molt especial, una entrevista en exclusiva que els d'Alzira han concedit a estos micròfons, els micròfons grocs de la cadena SER, i que serà molt emocionant. Per què? Per dos motius. Perquè és l'última que van aconseguir a Xàtiva, i dos, perquè a més de la ràdio, de una a dos, eixa entrevista especial amb Artur Martínez, també n'hi haurà vídeo. Serà molt xulo. Demà, de una a dos, entrevista especial amb la fúmiga. Ens n'anem. Gràcies per estar a l'altra banda. Dos idees se t'actualitzen la informació amb Carla Benavent i Aitana Francesc. Vostè i jo, tu i jo, ens tornem a escoltar demà ben prontet, a les 7:20 del matí. Si volen, eh? Que si estan de vacances no fa falta que matinen. Poden recuperar-ho amb l'app. Gràcies per estar ahí. Fins demà. Adéu.

0: con Jordi Company.
1: Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Et sona la marca Ser Empresarios?
3: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
2: Això mateix. Has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
3: I què cal fer per apuntar-se?
2: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren. Radio Xàtiva, Cadena Ser, 94.6 FM.